0: Imagina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà

perseguint la nit, busquem la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Imagina Radio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: I will survive without you.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
5: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
0: Imagina Ràdio.

0: Pàgina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escó Batega.
1: Divendres, 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
1: Dissabte, 12 de setembre,
2: Ginestà.
3: Quan no tens res,
1: Escó Batega.
2: Escó Batega.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys servint, per alguna cosa serà.
5: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte, cada batec suma. T'hi esperem.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
5: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: minuts del matí. Molt bon dia, benvingut, benvinguda al De Bon Matí. Comencem ara mateix per a estar amb tu, des d'ara i fins les 9 i mitja, com cada dia, a través d'Imagina Ràdio a la 103.9 o a imaginaradio.cat. Tu tries, depèn on estiguis, ens escoltaràs a través d'una via o de l'altra. Tant si ara mateix estàs amb el cotxe per anar a treballar, per anar a estudiar, tant si estàs a casa pues, o treballant ja, pues això, que bon dia, mira. I bé, avui al De Bon Matí, pues, important posar-se al dia. Nosaltres ho fem tots els dies perquè cal estar informat, informada, cal contrastar i cal saber coses. I per saber el que passa al territori, pues, tindrem l'informatiu amb Andrea Maqueda. També ens posarem al dia per saber què passa a tot arreu. Això ho farem amb els titulars en portada. Tindrem també la cançó en català i, com sempre, la millor música. Això aquí al De Bon Matí. I, bueno, lo de la millor música, realment, jo no sé ni per què t'ho dic, perquè si escoltes normalment Imagina Ràdio, pues, ja ho saps, no? Res, que són les 8 i 6. Mira, la resta ja ho anirem descobrint junts, així que molt bon dia. Comença ara sí el De Bon Matí.
1: Imagina Ràdio, De Bon Matí, fins a les 9 i mitja. Imagina.
0: I fa un moment escoltàvem a Diego Torres amb el seu color Esperanza i ara és el torn de Bruce Springsteen. La cançó es diu Human Touch.

0: fins i tot Shakira s'ha atrevit a versionar aquest himne català, podríem dir, la música de Sau, en aquest cas versionada per Shakira, Boig per tu. La millor
1: música per sentir-se bé. Fins a les 9 i mitja, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
3: Avi me la dona per ser molt fort.
4: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
5: Rossend Margalef, la mel de casa.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
8: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
9: Que bé, quina olor més bona.
10: Així dona gust estar a casa, tots junts.
11: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.

0: hauran de fer un repàs, de fer una ullada als titulars en portada d'avui dimecres, dia 9 de setembre. Comencem amb La Vanguardia. Diu: Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA. L'OCDE atribueix el retrocés, que és mundial, a la falta de lectura dels alumnes, la influència del mòbil i l'absència de l'esforç. També es parla sobre la vaga de professors, diu: punxada en la vaga, que només va seguir el 12%. Grups de docents van tallar el trànsit als accessos a Barcelona. Un 12,65% dels docents, segons el Departament d'Educació, davant un 20%, segons els sindicats convocants, van secundar la vaga del primer dia de curs escolar a Catalunya per a 1,6 milions d'estudiants. Més coses. La crisi humanitària s'enquista a Ceuta a falta de places. 40 dies després de l'assalt a la frontera espanyola, encara hi ha més persones migrades al carrer que no pas allotjades als centres d'acollida del govern central. Més coses. Glamour espanyol a la mostra, i és que s'ha començat ja la mostra de Venècia, que va tenir ahir un notable accent espanyol amb la presència de Javier Bardem i Penélope Cruz, convertits en estrelles internacionals. El matrimoni compartix protagonisme a l'última pel·lícula de Florian Zeller, anomenada Bunker. Brussel·les sobre a limitar pisos turístics i segones residències. L'esborrany de la comissió condiciona la mesura al fet que les administracions locals demostrin els efectes negatius d'aquests usos. Més temes a la portada del periòdico. Espanya s'enfonsa en l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història. Els alumnes retrocedeixen un curs en comprensió lectora i quasi un altre en matemàtiques. L'OCDE atribueix la debacle al canvi d'hàbits per la proliferació de les pantalles. Els experts aconsellen prioritzar els dictats a primària i fer un millor ús de la intel·ligència artificial. Tornada a l'escola a batzegades, diu l'altre titular. El curs arrenca amb una vaga de seguiment discret i la suspensió avui de les classes a 5 comarques de Catalunya per previsió de fortes pluges. El Suprem frena el dret al vot dels nacionalitzats amb la nominada llei de nets. L'alt tribunal el condiciona al fet que acreditin que són descendents exiliats espanyols. Més temes, i és que els Mossos detenen dos menors més pel crim de Manresa. El govern audita per primer cop els museus catalans davant l'onada de robatoris. I un altre tema a la portada del periòdico: els primers parcs de bateries de Catalunya estaran a punt el 2027. Aquestes instal·lacions són claus per donar seguretat a un sistema energètic dominat per les renovables i evitar apagades. La portada del diari Ara: crisi a les aules, emergència educativa sobre les proves PISA, que comentàvem també en les anteriors portades. Diu que, com ja sabem, Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Catalunya no despunta, malgrat haver-se excedit excloent alumnes. El Regne Unit és l'excepció en un context de retrocés general de l'OCDE. Cal dir també que el rei es va reunir amb Robles per abordar la crisi a Ceuta. La trobada es va fer amb comandants militars dilluns passat. Suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa al Vallès Occidental, el Baix Llobregat, entre les comarques afectades. Un apunt de futbol a la portada del diari Ara: el Barça més golejador aixeca el teló a la Champions. Anem ara a les portades territorials. Comencem amb el diari Més. Parlar sobre el patinet. Diu: el patinet de lloguer fracassa a Tarragona. L'Ajuntament vol mantenir el servei de bicicletes, però estudia si internalitzar-lo o no. Més coses. Èxit en la recuperació de la biodiversitat a les bases de Pedret. Des del març ja s'han identificat 4 espècies d'aus aquàtiques que hi han criat. Això a Reus. També es parla sobre educació. Diu: nou curs, mateixes reivindicacions. Mig miler de docents es van manifestar ahir a Tarragona, coincidint amb el primer dia de curs 2026-27. Cal dir que la policia els va impedir tallar la 27 i la 7. El seguiment a Tarragona va ser d'un 8,6%, segons Ensenyament. Newstech diu que va arribar al 30% a Catalunya. En meteorologia, el govern suspèn per aquest dimecres, per avui, tota l'activitat educativa al Baix Penedès per la previsió de pluges intenses. Més temes territorials, en aquest cas del diari Segre. Mor l'expresident de la Diputació i exconseller d'Agricultura, Josep Grau, que va iniciar la carrera política el 83 com a regidor de Convergència i Unió i va ser alcalde de la capital del Pla d'Urgell entre el 1987 i 1999. Ho va ser també al Congrés entre l'any 93 i 94 i al Parlament el 99 i entre 99 i 2010. Va ser diputat. Més coses, un mosso que va ser condemnat a 2 anys opta a ser inspector de la urbana de Lleida, pena imposada per cisar diners a Interior. I aquest va ser, com dèiem, un mosso que va ser condemnat l'any 2014 a 2 anys de presó i a 4 anys d'inhabilitació i és un dels aspirants a la sol·licitud dels quals ha estat admesa per optar una plaça d'inspector de la Guàrdia Urbana de Lleida. L'Audiència li va imposar aquesta pena per usar per al seu cotxe particular per un import de 15.400 euros, una targeta d'Interior destinada a carburants de vehicles oficials. Sobre el primer dia de curs, diu, més calor que vaga en l'inici de curs. L'aturada va ser minoritària, però hi va haver talls de carrers i de les vies a l'estació de Lleida. I acabem ara parlant d'esports amb la portada de l'Esportiu. Diu, la tenim al cap, diu el titular, referint-se a unes declaracions que ha fet Lamine Yamal. Diu, no hi ha més motivació que guanyar la Champions, expressa el jugador davant del debut continental a l'Spotify Camp Nou. Els Blaugrana volen exportar a Europa l'excel·lent arrencada en la Lliga, tot i que Flick avisa que el camí és molt llarg. També es parla sobre més temes relacionats amb esports, com per exemple parlar sobre bàsquet, que diu per presumir-ne, i és que la Lliga Catalana ACB, que repeteix format, arrenca a Tarragona amb l'Ilerna Lleida a 6 a Joventut a les 6 i mitja, i el Morabanc Andorra Quitzanàs Manresa a les 9 del vespre avui mateix. Acabem ara parlant de ciclisme. Quarta victòria a l'esprint per al britànic Matthew Brennan en la Vuelta.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, de bon matí.
1: Escolta, vam la música de Florida amb la cançó Right Round i ara arribem ja a les 8:30, ho fem amb la música de Xenia Spiro.

0: Acompanya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia, Inma.
0: La protesta ebrenca de la vaga de docents talla la carretera nacional 340 a l'altura d'Amposta.
1: La mobilització va començar amb una marxa pel centre d'Amposta en què van participar prop de 200 docents. Després, bona part dels manifestants va ocupar el tram desdoblat de la via sota el pont d'accés de l'entrada sud, on van fer una baldanada i una assemblea. Els i les docents assenyalen que, també a les Terres de l'Ebre, el curs ha començat amb incompliments del Departament d'Educació, com l'increment de ràtios en alguns centres o les mesures per fer front a les elevades temperatures dins de les aules.
0: L'Aldea posa en marxa el procés participatiu per al Pla de Barris.
1: La primera trobada amb els veïns i veïnes es va fer el 2 de setembre a la plaça Doctor Cugat del Raval del Fesol i va servir per començar a recollir propostes. El procés està obert especialment als residents del Raval del Fesol, el Raval de Sant Josep i els voltants, però també hi pot participar la resta de la ciutadania. Les aportacions serviran per decidir quines actuacions són més necessàries en àmbits com els carrers, l'accessibilitat, la mobilitat, els equipaments o els espais verds. El projecte municipal opta una inversió de fins a 12 milions d'euros i podria rebre una subvenció de fins al 75% del Pla de Barris de la Generalitat. Les propostes es poden presentar fins al 16 de setembre a través del web municipal o presencialment a l'Ajuntament.
0: I en agenda, Escobatega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove.
1: Després de les actuacions dels Catarres, de Tietz, Quartet Vivancos o Noctes, el festival encara manté dues cites al calendari. L'actuació del trio Fortuny este divendres i el concert de Ginestà el dissabte. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local.
0: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, s'ha notat a primera hora el canvi, eh?
1: Sí. Avui ho notarem.
0: Sí.
1: Perquè ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada i les temperatures seran més baixes arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 28 i 29 graus a les hores centrals.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Ens trobem en 30 minuts. Ens trobem a les 9 en punt.
1: Fins després.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Imagina Ràdio, de bon matí.

La música de Billy The Vision, la cançó es diu Summer Cat. I ara de seguida anem a escoltar la música d'un artista, a la que una artista catalana consolidadíssima, la que vam conèixer amb cançons pues, com aquesta. Lligar no és lo teu, ella és Su, i són les 8:36.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Go! Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
3: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
2: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
4: Bé, i ara vaig a explicar-te algo o a fer-te una pregunta per a començar, i és que tu fas o no fas migdiada? Ets aquella gent que té temps de fer-la, que té ganes de fer-la o que li agrada o no fer-la? O ets com jo, que només la puc fer en cap de setmana? Bé, sigui com sigui, que sàpigues que la migdiada té molts i molts beneficis. Aprofitant que avui és el Dia Mundial de la Bellesa, pues dir-te que, entre altres coses, pues manté fer la migdiada regularment, pues el que fa és fer-te mantenir una bona bellesa sana i natural, perquè no hi ha res com aixecar-se una mica més relaxats i tranquils per a tindre una millor expressió a la cara, claro, i la bona expressió, pues al final, que provoca bellesa. Cal dir que lo saludable és dormir 26 minuts, eh? 26. I si és una mica més, que no arribi a 30, que no sigui més de 30. I dormir durant este temps, cal dir que augmenta un 34% el rendiment laboral. És relaxant, ja que només en 30 minuts màxim aconseguim buidar la ment, descarregar el cos de l'estrès i l'ansietat que acumula durant el matí. L'efecte reparador que té la migdiada oxigena les nostres cèl·lules, prevenix l'estrès, l'envelliment i ens ajuda a tindre la millor qualitat de vida i també, ojo, a viure més anys de la millor manera. Segons hi ha diversos estudis, fer la migdiada millora també la nostra creativitat i la capacitat de resoldre problemes, redueix el risc d'infart, combat l'ansietat i millora, sobretot, també la nostra digestió. Així que el que et deia, migdiada, o si està com diem aquí, sí, però mai més de 30 minuts. Per anar ben, han de ser 26, així que anem a provar-ho, no? Així que tu ets d'aquelles persones que fan migdiada, i si en fas, espero que no se te'n vagi de les mans, perquè si no, igual a la nit ja no dorms.
1: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio.

0: Copperpot desde el any 2000, La Playa amb l'oreja de Van Gogh. I de seguida escoltem Alan Walker amb la veu de Eva Max. La cançó es diu Alone.
1: Fins a les 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Hi ha receptes que funcionen i d'altres que es recorden. Quin és el secret?
5: L'oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
4: Un oli que no només acompanya, sinó que transforma, que realça els sabors, aporta equilibri i dona personalitat a cada plat.
5: El que per alguns és un ingredient, per a nosaltres és el secret de la recepta. El toc que ho canvia tot.
4: Elaborat amb les varietats morro de Sevillanca i Farga, és l'essència d'un territori i d'una manera de fer.
5: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
4: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfocs, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem!
0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.

0: títol d'aquesta cançó, la música de Ed Sheeran.
1: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I ara el que anem a fer, a punt i a quasi d'arribar a les 9 del matí, és fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dimarts. Comencem amb l'Euromilions, que la combinació guanyadora ha estat formada pel 13, el 17, el 33, 35 i 39. Les estrelles, la 7 i la 12. A la Bonoloto, el 32, 33, 35, 37, 38 i 39. Complementari 18 i reintegrament el 7. Els números de la 649 han estat el 6, el 13, el 14, 28, 32, 37 i complementari 33, perdó, i reintegrament el 4. I acabem amb els sortejos de l'11, que per exemple, els números del triplex de l'11 han estat el 4, el 6 i el 6 i finalment el cupó diari de l'11 d'ahir dimarts, el sorteig d'ahir 8 de setembre, el número premiat va ser el 18.445 i la sèrie la 8.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I arribem a l'hora punta i ho fem amb la música de Rosalía. Això es diu La Perla.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es. Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
5: Hora punta, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: La protesta ebrenca de la vaga de docents talla la carretera nacional 340 a l'altura d'Amposta.
6: La mobilització va començar amb una marxa pel centre d'Amposta en què van participar prop de 200 docents. Després, bona part dels manifestants va ocupar el tram desdoblat de la via sota el pont d'accés de l'entrada sud, on van fer una baldanada i una assemblea. Els i les docents assenyalen que, també a les Terres de l'Ebre, el curs ha començat amb incompliments del Departament d'Educació, com l'increment de ràtios en alguns centres o les mesures per fer front a les elevades temperatures dins de les aules.
5: L'Aldea posa en marxa el procés participatiu per al Pla de Barris.
6: La primera trobada amb els veïns i veïnes es va fer el 2 de setembre a la plaça Doctor Cugat del Raval del Fesol i va servir per començar a recollir propostes. El procés està obert especialment als residents del Raval del Fesol, el Raval de Sant Josep i els voltants, però també hi pot participar la resta de la ciutadania. Les aportacions serviran per decidir quines actuacions són més necessàries en àmbits com els carrers, l'accessibilitat, la mobilitat, els equipaments o els espais verds. El projecte municipal opta a una inversió de fins a 12 milions d'euros i podria rebre una subvenció de fins al 75% del Pla de Barris de la Generalitat. Les propostes es poden presentar fins al 16 de setembre a través del web municipal o presencialment a l'Ajuntament.
5: I en agenda, Escobatega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove.
6: Després de les actuacions dels Catarres, de Tiets, Quartet Vivancos o Noctes, el festival encara manté dues cites al calendari. L'actuació del trio Fortuny este divendres i el concert de Ginestal dissabte. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local.
7: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
8: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
7: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
8: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
7: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
9: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta, Llazar, Vinaròs, t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
6: Pues avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més baixes arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre 16 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 28 i 29 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, i bueno, dic que nosaltres no estem en alerta, però que hi ha algunes sí. Comarques de Catalunya que sí que ho estan.
6: Exacte.
5: Molt bé, pues Andrea, moltes gràcies, que passes molt bon dia i fins demà.
6: Fins demà.
10: Recordes això?
11: Somriu!
10: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
12: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
13: Demana la teva primera visita gratuïta.
12: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
13: O ebreclinicdental.com.
12: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
13: O montsiadental.com.
12: I Clínica Dental Azahar. Plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
13: O azardental.com.
12: Fes com jo i somriu a la vida.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
14: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: Grandísimo éxito de Max Navarro, Inigualable. I aquesta és la cançó en català avui aquí al De Bon Matí. L'escoltem quan són les 9 i 7 minuts d'aquest dimecres 9 de setembre.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
0: I escoltem ara amb la veu de Damiano David la música de Maneskin, això es diu Begin.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio.
1: Imagina. Imagina Ràdio.

0: la ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
1: Imagina Ràdio. De bon matí. Jo no quiero...

0: Tiquíssima, es diu Cuando brilla el sol. I són quasi les 9 i 16 minuts del matí. Anem a fer una petitíssima pausa i de seguida pues, parlem d'activitats de cultura.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
3: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
4: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossell Margalef.
5: Avi, ve la dona per ser molt fort.
6: A Rossell Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns. Estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrossell.com.
7: Rossell Margalef, la mel de casa.
8: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
9: Fetzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fetzini. 977 70 12 57. Fetzini.net.
1: Imagina Ràdio. De bon matí.
0: I com et deia fa un moment, pues, anem a fer un repàs a l'agenda cultural. Anem a fer un repàs a les activitats que hi ha programades per aquesta setmana. Mira, per exemple, demà dijous hi haurà la inauguració de l'exposició 007 Missió Terres de l'Ebre en el marc del 17è Festival Fango Fest d'Amposta. Serà a les 7 del vespre al Museu de les Terres de l'Ebre. Cal dir també que demà hi haurà diferents actes per la Diada Nacional de Catalunya, a Deltebre, a l'Ampolla, a l'Aldea, entre altres localitats del nostre territori. El divendres dia 11 de setembre, a més també d'activitats relacionades amb la Diada Nacional de Catalunya, pues hi haurà el Festival Ebre Terra de Vent, o la 23a edició ja, amb una cercavila amb l'agrupació musical Rasquerana. Serà a les 11:30 del matí als carrers de Benifallet. També hi haurà el concert de l'Alcanà Jazz Band a les 7:30 del vespre al Teatre Orfeo Montsià d'Ulldecona, amb entrada gratuïta, i projeccions de videomapatges La Mar de la Cala i La Cala Més Natural, divendres i dissabtes, divendres al Parc del Bon Repòs i a la façana de la Biblioteca de l'Ametlla de Mar a les 10 de la nit. El dissabte dia 12, taller d'Erkenmina, d'Erkenmina Tèxtil, dins del cicle Los Safareig, a les 5 de la tarda al centre d'art Lopati d'Amposta. També hi haurà actuació del grup Playback a les 5 de la tarda a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita i cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo a partir de les 7 del vespre a l'Hort de Cruells de Roquetes. És la fira gastronòmica del vi i productes locals del municipi. Cal dir que hi haurà actuacions musicals i per acabar la tarda, a les 12 de la mitjanit, concert de Band de Cool, i cal dir també que l'entrada és gratuïta. El diumenge dia 13 de setembre, jornada de portes obertes al Centre d'Interpretació d'Art Rupestre Abrics de l'Ermita, de 10 del matí a 1:30 de la tarda a Ulldecona. Informació, Conficon, Turisme i Tradicions. I també el mateix dia itinerari Estic fent història dins de la Setmana del Llibre en Català, ruta guiada a càrrec d'Arturo Gaia, autor del llibre, que recorre els seus escenaris per descobrir com els espais de la vida quotidiana es transformen en literatura. Cal dir que a les 11 del matí hi haurà la trobada als porxos de Baratijas, cal fer reserva, que costa 9 euros. Els dies 12 i 13 de setembre, 11a edició de la ruta turística Buda Bike, amb una visita guiada a l'illa de Buda, degustació de productes típics i mostra de folklore del Taic. Les inscripcions per participar-hi es fan a través de l'oficina de turisme de Sant Jaume d'Enveja. I acabem ara amb un apunt de gastronomia, perquè el dia 11, divendres, comencen les terceres jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre, a Deltebre, la Ràpita, l'Ampolla i Amposta. Es podran gaudir fins l'11 d'octubre i per consultar menús i restaurants cal anar a terresdelebre.travel.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
0: I escoltem ara la música d'Elton John acompanyat per Dua Lipa. La cançó es diu

0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: Escoltàvem el Go West de Pet Shop Boys i arribem ja en només un minut a les 9 i mitja del matí. Posem el punt i final al de bon matí i ho fem amb la música dels Hombres G. La cançó es diu Voy a pasármelo bien. Per part meva res més, que passis molt bon dia i fins demà.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio.
1: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. La protesta brenca de la vaga de docents talla la carretera N340 a l'altura d'Amposta. La mobilització va començar amb una marxa pel centre del municipi en què van participar prop de 200 docents. Després, bona part dels manifestants van ocupar el tram desdoblat de la via sota el pont d'accés de l'entrada sud, on van fer una baldanada i una assemblea. Els i les docents assenyalen que, també a les Terres de l'Ebre, el curs ha començat amb incompliments del Departament d'Educació, com l'increment de ràtios en alguns centres o les mesures per fer front a les elevades temperatures dins de les aules. L'Aldea posa en marxa el procés participatiu per al Pla de Barris. La primera trobada amb els veïns i veïnes es va fer el 2 de setembre a la plaça Doctor Cugat del Raval del Fesol i va servir per començar a recollir propostes. El procés està obert especialment als residents del Raval del Fesol, el Raval de Sant Josep i els voltants, però també hi pot participar la resta de la ciutadania. Les aportacions serviran per decidir quines actuacions són més necessàries en àmbits com els carrers, l'accessibilitat, la mobilitat, els equipaments o els espais verds. El projecte municipal opta a una inversió de fins a 12 milions d'euros i podria rebre una subvenció de fins al 75% del Pla de Barris de la Generalitat. Les propostes es poden presentar fins al 16 de setembre a través del web municipal o presencialment a l'Ajuntament. I en agenda, Escova té que ampliar horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove. Després de les actuacions dels Catarres, de Tietz, Quartet Vivancos o Noctes, el festival encara manté dues cites al calendari, l'actuació del trio Fortuny este divendres i el concert de Ginestà el dissabte. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local.
1: Repsol t'ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més baixes arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 28 i 29 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
4: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
3: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa't a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
2: Fins al 12 de setembre,
3: 6a edició d'Escobatega.
2: Divendres, 11 de setembre,
3: actuació del Trio Fortuny.
2: Dissabte, 12 de setembre,
3: Ginestà.
4: Quan no tens res,
2: Escobatega.
3: Escobatega.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bonsuin a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
6: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.cat o al 977-588-995.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. La protesta brenca de la vaga de docents talla la carretera N340 a l'altura d'Amposta. La mobilització va començar amb una marxa pel centre del municipi en què van participar prop de 200 docents. Després, bona part dels manifestants van ocupar el tram desdoblat de la via sota el pont d'accés de l'entrada sud, on van fer una baldanada i una assemblea. Els i les docents assenyalen que, també a les Terres de l'Ebre, el curs ha començat amb incompliments del Departament d'Educació, com l'increment de ràtios en alguns centres o les mesures per fer front a les elevades temperatures dins de les aules. L'Aldea posa en marxa el procés participatiu per al Pla de Barris. La primera trobada amb els veïns i veïnes es va fer el 2 de setembre a la plaça Doctor Cugat del Raval del Fesol i va servir per començar a recollir propostes. El procés està obert especialment als residents del Raval del Fesol, el Raval de Sant Josep i els voltants, però també hi pot participar la resta de la ciutadania. Les aportacions serviran per decidir quines actuacions són més necessàries en àmbits com els carrers, l'accessibilitat, la mobilitat, els equipaments o els espais verds. El projecte municipal opta a una inversió de fins a 12 milions d'euros i podria rebre una subvenció de fins al 75% del Pla de Barris de la Generalitat. Les propostes es poden presentar fins al 16 de setembre a través del web municipal o presencialment a l'Ajuntament. I en agenda, Ascó Batega amplia horitzons amb un nou cicle de música clàssica i talent jove. Després de les actuacions dels Catarres, de Tietz, Quartet Vivancos o Noctes, el festival encara manté dues cites al calendari, l'actuació del trio Fortuny este divendres i el concert de Ginestà el dissabte. Els concerts tindran lloc al Centre Cultural Magatzem de Rita i seran gratuïts, combinant música, activitats gastronòmiques i propostes de dinamització local. I pel que fa al temps, avui dimecres ens hem despertat amb un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran més baixes arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 27, 28 i 29 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Bumble a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7:30, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10:30, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte. Cada batec suma. T'hi esperem.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 12.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Denuncien un conductor de patinet elèctric circulant per la N420 a Móra la Nova que triplicava la taxa d'alcohol. Els fets van passar diumenge 30 d'agost quan els agents van aturar el conductor de 26 anys a la N420. La prova d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,86 mg per litre, més del triple del límit permès. Els Mossos li van imposar una multa de 1.000 euros i també van decomissar el patinet elèctric. L'Ametlla de Mar inicia l'arranjament dels camins municipals abans de les pluges i la temporada de collites. Els treballs començaran el 14 de setembre i es concentraran sobretot a la zona sud del terme, amb recursos propis de la brigada municipal. La campanya busca avançar-se a les precipitacions habituals d'esta època de l'any, que poden agreujar el deteriorament dels camins i garantir unes millors condicions de circulació per a la ciutadania. També s'intervindrà en tres traçats amb el suport d'una subvenció de la Diputació de Tarragona: el Camí dels Racons, el Camí de la Depuradora i el Lligallo de Manra. I en agenda, el Fango Fest porta en posta cinema fantàstic, terror i gore en una de les edicions més internacionals. El festival comença avui dimecres i fins diumenge oferirà prop d'un centenar de curtmetratges, a més de 12 llargmetratges i documentals. La programació inclourà produccions de països d'arreu del món, moltes de les quals es projectaran per primera vegada a l'Estat. Un dels moments destacats arribarà dissabte amb l'actriu Victòria Vera, que participarà en una entrevista amb Xavier Miró i rebrà el trofeu Pont de l'Infern. El festival també inclourà l'exposició 007 Missió Terres de l'Ebre al Museu Terres de l'Ebre fins al 28 de setembre. Les entrades costaran 4 euros per sessió, amb opció d'adquirir abonaments. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més baixes arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Gandesa, 28 a Escó i Amposta i 29 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopa popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
2: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
4: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
5: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
4: Ara capturen la bellesa.
5: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo Riu és Vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
4: Tens fins al 2 de novembre.
5: Infórmate'n a mayor.cat
4: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
5: Big Mad Mayor. Construïm territori.
4: Cuidem lo que és nostre.
6: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
7: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquell dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Imagina Radio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Denuncien un conductor de patinet elèctric circulant per la N420 a Móra la Nova que triplicava la taxa d'alcohol. Els fets van passar diumenge 30 d'agost quan els agents van aturar el conductor de 26 anys a la N420. La prova d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,86 mg per litre, més del triple del límit permès. Els Mossos li van imposar una multa de 1.000 euros i també van decomissar el patinet elèctric. L'Ametlla de Mar inicia l'arranjament dels camins municipals abans de les pluges i la temporada de collites. Els treballs començaran el 14 de setembre i es concentraran sobretot a la zona sud del terme amb recursos propis de la brigada municipal. La campanya busca avançar-se a les precipitacions habituals d'esta època de l'any que poden agreujar el deteriorament dels camins i garantir unes millors condicions de circulació per a la ciutadania. També s'intervindrà en tres traçats amb el suport d'una subvenció de la Diputació de Tarragona: el Camí dels Racons, el Camí de la Depuradora i el Lligallo de Manra. I en agenda, el Fango Fest porta en posta cinema fantàstic, terror i gore en una de les edicions més internacionals. El festival comença avui dimecres i fins diumenge oferirà prop d'un centenar de curtmetratges, a més de 12 llargmetratges i documentals. La programació inclourà produccions de països d'arreu del món, moltes de les quals es projectaran per primera vegada a l'Estat. Un dels moments destacats arribarà dissabte amb l'actriu Victòria Vera, que participarà en una entrevista amb Xavier Miró i rebrà el trofeu Pont de l'Infern. El festival també inclourà l'exposició 007 Missió Terres de l'Ebre al Museu Terres de l'Ebre fins al 28 de setembre. Les entrades costaran 4 euros per sessió amb opció d'adquirir abonaments. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més baixes arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Gandesa, 28 a Escó i Amposta i 29 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
6: Imagina Ràdio.

0: sé. Són les dos. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Comencen els treballs de consolidació i restauració de les muralles del castell de Móra d'Ebre. L'empresa Recop és l'encarregada de les obres per preservar i recuperar un dels principals elements del patrimoni històric i monumental d'aquest municipi i que tenen un cost superior als 170.000 euros. L'actuació correspon a la primera fase del projecte, que inclou la restauració de la muralla de Llevant, de l'Albacar i el recinte sobirà del castell. La intervenció compta amb una subvenció de més de 124.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat i d'una aportació de més de 35.000 euros procedent del Fons de Transició Nuclear. L'Ajuntament assumirà la resta del finançament amb fons propis. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actualitza l'Ordenança General de Civisme i Convivència Ciutadana. L'objectiu és unificar i actualitzar les normes sobre convivència, residus, animals i ús dels espais públics. La proposta posa especial èmfasi en la gestió de les restes vegetals i el manteniment de la vegetació de les finques privades, sobretot durant els mesos d'estiu. També manté la prohibició d'animals a les platges no habilitades i obliga els propietaris a recollir les deposicions i diluir els orins. Amb això, l'ordenança preveu un règim de sancions de fins a 3.000 euros, segons la gravetat, amb la novetat que les multes es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat. El Perelló reunirà este dissabte 12 de setembre més de 80 expositors en la 5a Fira d'Antiguitats i Artesania. La fira amplia enguany el seu recorregut i consolida el creixement de visitants i participants. Paral·lelament, la jornada també inclourà una concentració de cotxes americans a càrrec d'Only User Cars. Amb tot això, la iniciativa complementarà l'oferta cultural del Museu de la Rereguarda del Perelló, dedicat a la divulgació de la història dels conflictes bèl·lics i amb un fons que abasta 15.000 anys d'història. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, al final del dia podem tenir algun xàfec puntual de caràcter local. Avui les temperatures han baixat arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Gandesa, 28 a Ascó i Amposta i 29 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a IOA.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now.
4: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller. A Vinaròs i Tortosa.
5: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de quedar.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fins al 12 de setembre,
2: 6a edició d'Escobatega.
1: Divendres, 11 de setembre,
2: actuació del Trio Fortuny.
1: Dissabte, 12 de setembre,
2: Ginestar.
3: Quan no tens res,
1: Escobatega.
2: Escobatega.
1: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i els que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
6: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la 5a edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7:30, Walking Bonsuin a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10:30, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
7: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
8: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
9: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Comencen els treballs de consolidació i restauració de les muralles del castell de Móra d'Ebre. L'empresa Recop és l'encarregada de les obres per preservar i recuperar un dels principals elements del patrimoni històric i monumental d'aquest municipi i que tenen un cost superior als 170.000 euros. L'actuació correspon a la primera fase del projecte, que inclou la restauració de la muralla de Llevant, de l'Albacar i el recinte sobirà del castell. La intervenció compta amb una subvenció de més de 124.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat i d'una aportació de més de 35.000 euros procedent del Fons de Transició Nuclear. L'Ajuntament assumirà la resta del finançament amb fons propis. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actualitza l'Ordenança General de Civisme i Convivència Ciutadana. L'objectiu és unificar i actualitzar les normes sobre convivència, residus, animals i ús dels espais públics. La proposta posa especial èmfasi en la gestió de les restes vegetals i el manteniment de la vegetació de les finques privades, sobretot durant els mesos d'estiu. També manté la prohibició d'animals a les platges no habilitades i obliga els propietaris a recollir les deposicions i diluir els orins. Amb això, l'ordenança preveu un règim de sancions de fins a 3.000 euros, segons la gravetat, amb la novetat que les multes es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat. El Perelló reunirà este dissabte 12 de setembre més de 80 expositors en la 5a Fira d'Antiguitats i Artesania. La fira amplia enguany el seu recorregut i consolida el creixement de visitants i participants. Paral·lelament, la jornada també inclourà una concentració de cotxes americans a càrrec d'Only User Cars. Amb tot això, la iniciativa complementarà l'oferta cultural del Museu de la Rereguarda del Perelló, dedicat a la divulgació de la història dels conflictes bèl·lics i amb un fons que abasta 15.000 anys d'història. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat i que es mantindrà així durant tota la jornada. De fet, al final del dia podem tenir algun xàfec puntual de caràcter local. Avui les temperatures han baixat arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Gandesa, 28 a Escó i Amposta i 29 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi dels productes locals de Roquetes. A partir de les 10 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bonsuint a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja. I a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Del 6 al 13 de setembre, festes majors d'Horta de Sant Joan. Festa de l'escuma, correfoc, sopar popular, nit de DJs, correbars, balls de tarda i nit, cercavila, espectacle infantil, xaranga, olimpiades rurals i moltes més activitats programades. Viu les festes majors d'Horta de Sant Joan. T'hi esperem.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Denuncien un conductor de patinet elèctric circulant per la N420 a Móra la Nova que triplicava la taxa d'alcohol. Els fets van passar diumenge 30 d'agost quan els agents van aturar el conductor de 26 anys a la N420. La prova d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,86 mg per litre, més del triple del límit permès. Els Mossos li van imposar una multa de 1.000 euros i també van decomissar el patinet elèctric. L'Ametlla de Mar inicia l'arranjament dels camins municipals abans de les pluges i la temporada de collites. Els treballs començaran el 14 de setembre i es concentraran sobretot a la zona sud del terme, amb recursos propis de la brigada municipal. La campanya busca avançar-se a les precipitacions habituals d'esta època de l'any, que poden agreujar el deteriorament dels camins i garantir unes millors condicions de circulació per a la ciutadania. També s'intervindrà en tres traçats amb el suport d'una subvenció de la Diputació de Tarragona: el camí dels racons, el camí de la depuradora i el lligallo de Manra. I en agenda, el Fango Fest porta en posta cinema fantàstic, terror i gore en una de les edicions més internacionals. El festival comença avui dimecres i fins diumenge oferirà prop d'un centenar de curtmetratges, a més de 12 llargmetratges i documentals. La programació inclourà produccions de països d'arreu del món, moltes de les quals es projectaran per primera vegada a l'Estat. Un dels moments destacats arribarà dissabte amb l'actriu Victòria Vera, que participarà en una entrevista amb Xavier Miró i rebrà el trofeu Pont de l'Infern. El festival també inclourà l'exposició 007 Missió Terres de l'Ebre al Museu Terres de l'Ebre fins al 28 de setembre. Les entrades costaran 4 euros per sessió, amb opció d'adquirir abonaments. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més baixes arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Gandesa, 28 a Escó i Amposta i 29 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
2: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins? Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes? I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a De Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
6: Imagina Ràdio.

get up.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Denuncien un conductor de patinet elèctric circulant per la N420 a Móra la Nova que triplicava la taxa d'alcohol. Els fets van passar diumenge 30 d'agost quan els agents van aturar el conductor de 26 anys a la N420. La prova d'alcoholèmia va donar un resultat de 0,86 mg per litre, més del triple del límit permès. Els Mossos li van imposar una multa de 1.000 euros i també van decomisar el patinet elèctric. L'Ametlla de Mar inicia l'arranjament dels camins municipals abans de les pluges i la temporada de collites. Els treballs començaran el 14 de setembre i es concentraran sobretot a la zona sud del terme amb recursos propis de la brigada municipal. La campanya busca avançar-se a les precipitacions habituals d'esta època de l'any que poden agreujar el deteriorament dels camins i garantir unes millors condicions de circulació per a la ciutadania. També s'intervindrà en tres traçats amb el suport d'una subvenció de la Diputació de Tarragona: el Camí dels Racons, el Camí de la Depuradora i el Lligallo de Manra. I en agenda, el Fango Fest porta en posta cinema fantàstic, terror i gore en una de les edicions més internacionals. El festival comença avui dimecres i fins diumenge oferirà prop d'un centenar de curtmetratges, a més de 12 llargmetratges i documentals. La programació inclourà produccions de països d'arreu del món, moltes de les quals es projectaran per primera vegada a l'Estat. Un dels moments destacats arribarà dissabte amb l'actriu Victòria Vera, que participarà en una entrevista amb Xavier Miró i rebrà el trofeu Pont de l'Infern. El festival també inclourà l'exposició 007 Missió Terres de l'Ebre al Museu Terres de l'Ebre fins al 28 de setembre. Les entrades costaran 4 euros per sessió amb opció d'adquirir abonaments. I pel que fa al temps, avui dimecres estem tenint un cel ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures són més baixes arreu del territori. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 16 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 27 graus a Gandesa, 28 a Escó i Amposta i 29 graus a Roquetes. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

Pitbull, y'all know what time it is.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Comencen els treballs de consolidació i restauració de les muralles del castell de Móra d'Ebre. L'empresa Recop és l'encarregada de les obres per preservar i recuperar un dels principals elements del patrimoni històric i monumental d'aquest municipi i que tenen un cost superior als 170.000 euros. L'actuació correspon a la primera fase del projecte, que inclou la restauració de la muralla de Llevant, de l'Albacar i el recinte sobirà del castell. La intervenció compta amb una subvenció de més de 124.000 euros per part del Departament de Cultura de la Generalitat i d'una aportació de més de 35.000 euros procedent del Fons de Transició Nuclear. L'Ajuntament assumirà la resta del finançament amb fons propis. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar actualitza l'Ordenança General de Civisme i Convivència Ciutadana. L'objectiu és unificar i actualitzar les normes sobre convivència, residus, animals i ús dels espais públics. La proposta posa especial èmfasi en la gestió de les restes vegetals i el manteniment de la vegetació de les finques privades, sobretot durant els mesos d'estiu. També manté la prohibició d'animals a les platges no habilitades i obliga els propietaris a recollir les deposicions i diluir els orins. Amb això, l'ordenança preveu un règim de sancions de fins a 3.000 euros, segons la gravetat, amb la novetat que les multes es podran substituir per treballs en benefici de la comunitat. El Perelló reunirà este dissabte 12 de setembre més de 80 expositors en la 5a Fira d'Antiguitats i Artesania. La fira amplia enguany el seu recorregut i consolida el creixement de visitants i participants. Paral·lelament, la jornada també inclourà una concentració de cotxes americans a càrrec d'Only User Cars. Amb tot això, la iniciativa complementarà l'oferta cultural del Museu de la Rereguarda del Perelló, dedicat a la divulgació de la història dels conflictes bèl·lics i amb un fons que abasta 15.000 anys d'història. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb algun xàfec de caràcter local i les temperatures han baixat. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà moderadament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Sabies que el mòbil no és copilot? Quan condueixes, ell es queda al seient del darrere. Distraccions en pantalles després del viatge. Montepío Tortosa. Fem de la seguretat un bon hàbit.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Informa't en amayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor. Construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Vols millorar el teu futur? Al Centre de Formació d'Adults Tortosa t'ajudem a aconseguir-ho. Oferim cursos d'idiomes, català, castellà i anglès 1, 2 i 3. Aprèn amb la formació instrumental. Treu-te el graduat en educació secundària, GES 1 i 2. O posa't al dia amb la informàtica amb el Competic. I si vols anar més enllà, prepara amb nosaltres les proves d'accés a grau mitjà, superior i a la universitat per a majors de 25 i 45 anys. Vine a matricular-te del 2 al 10 de setembre. Més info a cfatortosa.com o al 977-588-995.
0: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.

0: cuenta yo.
1: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
2: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
3: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys en 20, per alguna cosa serà.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo. A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
1: Imagina Radio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Els rapitencs Edgar Gasparín Pascual i Xavier Subirats Vilanova aconsegueixen el quart lloc al 22è Morramondo. El campionat mundial de morra es va celebrar a Cividale del Friül amb més de 400 jugadors de 20 delegacions internacionals. La parella catalana va arribar fins a les semifinals i va disputar el partit pel bronze contra els locals Italo i Nicola Lavia. Tot i competir fins al final, van perdre per un ajustat 2-1 i només 2 punts de diferència quedant-se a les portes del podi. El títol mundial se'l va endur Sardenya, mentre que la pròxima edició, el 2027, se celebrarà a 5 Torres a la Comunitat Valenciana. Territori adjudica les obres de millora de la C-12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C-12 amb 3 carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. L'Ampolla prepara 2 dies d'activitats per commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb un programa que combinarà cultura, música i tradició popular. L'agenda començarà demà, dijous 10 de setembre, amb la conferència La Pau i Catalunya a càrrec de Tita Font Gregory i continuarà amb les actuacions de les corals Espiga d'Or i En Harmonia abans de la Isada de la Senyera. L'endemà, l'11 de setembre, la plaça González Isla acollirà una tarda dedicada a la cultura popular catalana amb una exhibició castellera dels Xics Caleros, una actuació de la cobla a la principal rapitenca i una ballada de sardanes amb els sardanistes de l'Ampolla. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb algun xàfec de caràcter local i les temperatures han baixat. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà moderadament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: L'Ampolla torna a bategar amb el 14è torneig de futbol base Jordi Pitarque Cebrià. Fase prèvia 5 de setembre. Fase classificatòria 12 de setembre. Fase final 13 de setembre. Organitza l'associació Jordi Pitarque i el Club de Futbol L'Ampolla amb el suport de l'Ajuntament de L'Ampolla, Diputació de Tarragona, Federació Catalana de Futbol, Consell Català de l'Esport i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
5: Que bé. Quina olor més bona!
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura creem espais per...

0: pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura. Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa. O a mésquearquitectura.com.
1: Aquel dissabte, 11 de setembre, arriba la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, la fira gastronòmica del vi i dels productes locals de Roquetes. A partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, música i bon ambient amb les actuacions de Laura Garí i Trio a les 7 i mitja, Walking Bon Swing a les 9, Albino Tena i Los Perfectes Secundaris a les 10 i mitja, i a les 12 de la nit, actuació de Band de Cool, amb entrada gratuïta. Aquest dissabte, 12 de setembre, vine a l'Hort de Cruells a les 7 de la tarda a brindar amb nosaltres a... De Roquetes Vi i Punyetes Baixos.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru, amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Fins al 12 de setembre,
5: 6a edició d'Escobatega.
4: Divendres, 11 de setembre,
5: actuació del Trio Fortuny.
4: Dissabte, 12 de setembre,
5: Ginestar.
6: Quan no tens res,
4: Escó Batega.
5: Escó Batega.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant Ípica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant Ípica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: 45 minuts sense pausa.
8: Imagina Ràdio.
0: Només a Imagina Ràdio.

0: 45 minuts sense interrupcions. Són les 9. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Els rapitencs Edgar Gasparín Pascual i Xavier Subirats Vilanova aconsegueixen el quart lloc al 22è Morramondo. El campionat mundial de morra es va celebrar a Cividale del Friül amb més de 400 jugadors de 20 delegacions internacionals. La parella catalana va arribar fins a les semifinals i va disputar el partit pel bronze contra els locals Italo i Nicola Lavia. Tot i competir fins al final, van perdre per un ajustat 2-1 i només 2 punts de diferència quedant-se a les portes del podi. El títol mundial se'l va endur Sardenya, mentre que la pròxima edició, el 2027, se celebrarà a 5 Torres a la Comunitat Valenciana. Territori adjudica les obres de millora de la C-12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C-12 amb 3 carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. L'Ampolla prepara 2 dies d'activitats per commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb un programa que combinarà cultura, música i tradició popular. L'agenda començarà demà, dijous 10 de setembre, amb la conferència La Pau i Catalunya a càrrec de Tita Font Gregory i continuarà amb les actuacions de les corals Espiga d'Or i En Harmonia abans de la Isada de la Senyera. L'endemà, l'11 de setembre, la plaça González Isla acollirà una tarda dedicada a la cultura popular catalana amb una exhibició castellera dels Xics Caleros, una actuació de la cobla a la principal rapitenca i una ballada de sardanes amb els sardanistes de l'Ampolla. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb algun xàfec de caràcter local i les temperatures han baixat. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà moderadament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 10.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Els rapitencs Edgar Gasparín Pascual i Xavier Subirats Vilanova aconsegueixen el quart lloc al 22è Morramondo. El campionat mundial de morra es va celebrar a Cividale del Friül amb més de 400 jugadors de 20 delegacions internacionals. La parella catalana va arribar fins a les semifinals i va disputar el partit pel bronze contra els locals Italo i Nicola Lavia. Tot i competir fins al final, van perdre per un ajustat 2-1 i només dos punts de diferència quedant-se a les portes del podi. El títol mundial se'l va endur Sardenya, mentre que la pròxima edició, el 2027, se celebrarà a Cinc Torres a la Comunitat Valenciana. Territori adjudica les obres de millora de la C-12 entre Amposta i Tortosa per 13,3 milions d'euros. Els treballs permetran implantar el sistema 2+1 en este tram d'uns 8 quilòmetres de la C-12 amb tres carrils de circulació i un carril central alter que canviarà de sentit en funció del recorregut. Esta configuració facilitarà els avançaments segurs i contribuirà a reduir el risc de col·lisions frontals, un dels principals factors de sinistralitat en este tipus de vies. L'Ampolla prepara dos dies d'activitats per commemorar la Diada Nacional de Catalunya amb un programa que combinarà cultura, música i tradició popular. L'agenda començarà demà, dijous 10 de setembre, amb la conferència La Pau i Catalunya a càrrec de Tita Font Gregory i continuarà amb les actuacions de les corals Espiga d'Or i En Harmonia abans de la Isada de la Senyera. L'endemà, l'11 de setembre, la plaça González Isla acollirà una tarda dedicada a la cultura popular catalana amb una exhibició castellera dels Xics Caleros, una actuació de la cobla a la principal rapitenca i una ballada de sardanes amb els sardanistes de l'Ampolla. I pel que fa al temps, avui dimecres hem tingut un cel ennuvolat amb algun xàfec de caràcter local i les temperatures han baixat. De cara a demà dijous tindrem un cel serè durant tot el dia arreu del territori. En quant a les temperatures, la mínima serà moderadament més baixa, mentre que la màxima serà lleugerament més alta. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
1: Imagina Ràdio.
3: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Cap per ser tanga. He de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai